0: Autoescuela Marcos. Visítanos en www.autoescuelamarcos.com.
1: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, especialitat So i Imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
2: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
3: Onda Cero Gandia, 104.0 FM.

0: Què tal? Bona vesprada. L'incendi de Soneja continua actiu amb 300 efectius desplegats a la zona. Les pròximes hores van a ser decisives davant la previsió de temperatures elevades i ratxes de vent de fins a 40 km per hora. Tornem a Castelló, Juanjo Tobar.
1: Sí, les pròximes hores són crucials. Segons la EMET, al voltant de les 2 de la vesprada, la temperatura a la zona de l'incendi superarà els 35 graus i la humitat serà molt baixa, per davall del 20%. Així ho ha explicat el portavoz de la EMET a la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez.
2: Son condiciones meteorológicas adversas, con temperaturas que pueden superar los 35 grados y humedad relativa también muy baja, ¿no? Porque aunque sea brisa, va a ser una brisa seca la que llegue a la zona.
1: De moment, com dius, hi ha 300 efectius desplegats i els veïns d'Azóbar continuen desallotjats per un incendi sobre el qual està prevista una nova reunió al lloc de comandament avançat instal·lat a Soneja, ara a les 12:30.
0: Gràcies, Juanjo. A partir també de les 12:30 hi ha prevista una nova reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, a la qual assisteix el conseller d'Hisenda valencià, José Antonio Rovira, una trobada en el qual està previst que el Ministeri trasllada a les comunitats els límits de dèficit i deute públic amb els quals el govern vol elaborar els pressupostos de cara al pròxim any. I la Comissió Municipal d'Alacant, que investiga les possibles irregularitats entorn a les adjudicacions d'habitatges públics a les naus a la platja de Sant Joan, cita a l'alcalde de la localitat, a Luis Barcala, a compareixer el pròxim 24 de juliol després de les peticions que han fet el bloc de l'oposició.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Onda Cero. Más de uno.

0: 12:49 minutos, seguimos aquí en Más de Uno Saborba y Digna, en este lunes, en este 6 de julio, y ya tenemos aquí al portavoz del Partido Popular, bueno, Canvia el Valencia. Ya tenemos aquí al portavoz del Partido Popular, a Víctor Soler. Bona vesprada.
1: Bona vesprada, Ivan. Bona vesprada i calorosa vesprada.
0: Sí, sí, avui tenim, ja ho he dit abans en l'oratge, alerta taronja per altes temperatures.
1: I estem en roja.
0: Ja, ha canviat
1: roja? Escalat a roja.
0: Pues yo l'última ahora que tenia era que era de taronja, però bueno, ja veiem que la cosa es fica
1: seria.
0: Es fica seria, sí, molta precaució i a la sombra. Sí, sí, des de debò que... Mare meva, ara que mos espera estos dies. Però bueno, anem a parlar d'altres assumptes. I és que fa una setmana coneixíem que el Tribunal Suprem pues presentava aquesta absolució al exalcalde de Gandia, Arturo Torró. Víctor, que tenim que parlar d'aquest tema, perquè és una notícia que pues ja portàvem molt de temps ahir i pues, al final pues, s'ha sabut que al final era absolt l'exalcalde, Arturo.
1: Ivan, la sentència del Tribunal Suprem el que ratifica és el que tots sabíem, que Arturo Torró era una persona innocent i que tota la seva vocació de servei públic per la ciutat de Gandia es va fer per a millorar la qualitat de vida dels nostres veïns. Era una qüestió que tots sabíem, però que ara ha ratificat el màxim òrgan judicial d'este país, una sentència que no és recurrible i per tant senta doctrina, i sobretot crec que retornarà la pau, la tranquil·litat i restituirà el bon nom d'Arturo Torró, sobretot cap a la seva família i especialment cap a la ciutat de Gandia per la que tant va treballar. Hi ha que lamentar, en tot cas, que Arturo Torró fora perseguit en una caceria indigna d'un estat democràtic a nivell personal, professional i polític per part del Partit Socialista, primer amb Diana Morant al capdavant i després amb José Manuel Prieto, que va mantindre vius tots els procediments judicials contra Arturo sabent que eren falsos, sabent que Arturo era una persona innocent, i van utilitzar recursos públics, els diners de tots els gandians, almenys 600.000 euros que hem quantificat, però van a ser molts més, hem demanat accés a aquesta informació, per a perseguir políticament a una persona. Això és inadmissible en una democràcia i en una ciutat com Gandia, on Arturo pues, es va dedicar a treballar sense descans, amb els seus encerts i amb els seus errors, com totes les persones, com tots els polítics, però sempre amb la honestedat per davant i amb una vocació increïble per tal de millorar la ciutat i deixar-la en millors condicions de la que se va trobar. Per tant, contents perquè ve a ratificar la innocència d'Arturo Torró i de totes les actuacions del seu govern per la ciutat de Gandia, però sobretot per la seva família. M'agradaria que aquell que diu que vol treballar sempre des del consens, des de el diàleg, que no vol debats polaritzats, li donarà unes disculpes públiques com a màxim representant del Partit Socialista, que ha sigut el Partit Socialista de Gandia, que l'ha perseguit judicialment, personal i políticament des de fa molts anys, i que encara a dia d'avui, després d'una sentència del Tribunal Suprem, no ha tingut, pues la educació política, la decència política d'acceptar la sentència, de demanar disculpes i de ratificar la innocència d'Arturo Torró.
0: També sabem que eixa quantitat de diners que es tenia que pagar, també al final que l'Ajuntament reclamava eixa quantitat de diners, que eren 130 i pico mil euros, sí. També al final pues, no s'abonarà, evidentment, i bueno, pues com estava dient Víctor, sí.
1: No, dic no s'abonarà perquè no hi ha causa.
0: Exacte.
1: Perquè de lo que se va acusar no és delicte, perquè l'acusació era infundada i falsa, perquè no hi ha cap conducta, cap actuació, cap gestió d'Arturo Torró i del govern del 2011 al 2015 del Partit Popular que siga constitutiva de delicte. I això ho diu el Tribunal Suprem. I això ha sigut intentat provocar des de Vicent Mascarell, avui número 2 de Diana Morant, per Diana Morant i per José Manuel Prieto. Per tant, no hi ha que tornar cap diners perquè totes les actuacions van ser en el marc de la legalitat, de l'interès general i del benefici de Gandia. I això no ho diu Víctor Soler, no ho diu el Partit Popular, ho diu un tribunal, en este cas el màxim òrgan judicial d'este país, que és el Tribunal Suprem, que vull subratllar en una sentència que no té recurs, que esgota totes les vies i que, per tant, senta en este cas doctrina dient que el govern d'Arturo Torró i el seu alcalde eren innocents.
0: Seguim amb més temes, ho deia jo al principi del programa, i és que pues, esta matí, precisament en roda de premsa, pues, eixe accés al diari, al llibre de decrets, on es fiscalitza tota l'acció del govern. Vosaltres ja feia temps que demanàveu poder accedir a aquest llibre, no vos permetien aquest accés, i al final pues, els tribunals us han donat la raó.
1: Així és, Ibà. Avui la notícia en Gandia és que un jutge ha condemnat el govern del socialista Prieto per falta de transparència, per vulnerar un dret constitucional de l'oposició, en este cas meu com a regidor, com a portaveu de l'oposició, per no deixar-me accedir a una documentació a la que tinc dret com a regidor electe, com a representant de més de 10.000 gandians que van confiar en l'opció política del Partit Popular, perquè José Manuel Prieto i el seu govern ha prohibit al grup municipal popular accedir als decrets d'alcaldia, és a dir, a totes aquelles actuacions executives que ell com a alcalde fa, per tal de que nosaltres no tinguem informació ni tinguem constància de tot allò que està fent, en un intent absolutament deliberat d'obstaculitzar la nostra tasca com a oposició i de poder accedir a expedients que necessitem per a poder fiscalitzar el seu govern. Això, en el marc d'esta legislatura, hem intentat demanar-ho de totes les vies possibles. Primer, per registres d'entrada, de forma reiterada. Segon, en diversos escrits de cessació d'activitat, és a dir, perquè no ens feien cas ni es contestaven aquests registres d'entrada, de manera verbal, en este cas en la Junta de Portaveus, i al final ens hem vist obligats a recurrir a la justícia per a que garantisquen els nostres drets. I com no podia ser d'una altra manera, en este cas, un jutge ha dictaminat que José Manuel Prieto ha vulnerat els drets de Víctor Soler, del cap de l'oposició, per no deixar-lo accedir a informació a la que tenim dret. Estem parlant d'algo molt greu, perquè la sentència diu clarament que el grup municipal popular ha sigut vulnerat en el seu dret a la participació dels assumptes públics, que és un dret que està reconegut en la Constitució espanyola, article 23, que és un dret fonamental i que és un dret essencial per a poder fer la nostra tasca. Si nosaltres no tenim informació ni accés als expedients ni als decrets que signa com a alcalde, difícilment podrem, en aquest cas, fer la nostra tasca i el nostre treball. I el que ens sap mal també és que pues, ja hem tingut que recurrir a la justícia per a poder garantir els nostres drets, que a més la justícia condena l'Ajuntament de Gandia a les costes de tot el procediment pues, per no voler, en aquest cas, donar-nos accés, i que en aquests moments la resposta no siga la de sentar-nos i d'acceptar la execució de la sentència i el que diu un jutge, sinó recurrir una sentència que tard o pront tornarà a dir lo mateix en instància superior, que li costarà més diners a l'Ajuntament per no acceptar en aquests moments una sentència que ja és ferma i que, per tant, pues, lo que no entenem és que amaga José Manuel Prieto, que amaga el govern del Partit Socialista, que amaguen els regidors que no volen que tinguem accés a aquests decrets. Queden 10 mesos de legislatura. Hem estat més de 3 anys sense poder tindre aquesta informació i fer la nostra tasca. La meva pregunta és molt senzilla. Què amaga el govern del socialista Prieto quan prohibís, en aquest cas, que puguem accedir als decrets d'alcaldia que són els que pues, radiografien l'actuació del seu govern? Què està afirmant José Manuel Prieto que no vol que s'entere el Partit Popular? Què estan amagant baix la catifa de la seva actuació i per què té el Partit Popular que recorre a la justícia per a veure garantit els seus drets com a oposició?
0: I ara ja anem a parlar d'alguna cosa més positiu, perquè tot això a vegades dius, uf, quin mareig, dic, ja. Però bueno, això ja és més positiu. I és que l'altre dia pues, vau estar allí en la col·legiata, no? En aquestes obres va vindre el vicepresident segon i conseller de presidència, José Díez, per a aquesta restauració d'aquest temple que tenim així en Gandia, que jo pense que no li prestem l'atenció que es mereix. Pues, no, Víctor.
1: Efectivament, Ivan, i a mi també m'agrada sempre parlar de coses constructives, de propostes, d'ajudes, d'inversions que des del meu àmbit, en este cas de les Corts Valencianes, treballo diàriament per aportar a Gandia. I estic molt content perquè per fi hem pogut complir amb la nostra paraula, amb el compromís que vam donar a la Col·legiata de Gandia, i ja estem no només anunciant noves inversions, de les que ara parlaré, sinó executant algunes que ja van posar en marxa, en este cas de 160.000 euros per a la restauració de tota la façana nord de la Col·legiata de Gandia, que és el nostre edifici patrimonial més important de la comarca de la Safor i que al final revela tota la potència històrica, cultural, de fe, de tradició, de devoció de Gandia, i estem ja posant aquestes obres en marxa. Van fer la visita d'obres en companyia del vicepresident segon del Consell del Partit Popular, amb Pepe Díez, i amb el company Alberto Pascual, que és director general a la seva conselleria, i tots treballant a una per a intentar pues, portar coses positives i inversions a la ciutat. No només estem ja en aquesta inversió que està ja actuant en aquestes obres de 160.000 euros, sinó que en els pressupostos que ara estem tramitant en les Corts Valencianes ja tenim inclosa una partida de 150.000 euros de més per a poder complementar totes les actuacions que la Col·legiata necessita. Estem parlant de més de 300.000 euros en esta actuació global, que ajudaran a que la Col·legiata pues, lluïsca com té que lluir, perquè no només és un element devocional de fer pues, capdalt a la nostra ciutat, sinó que també és una qüestió que pues, aporta un valor turístic afegit a l'hora de que Gandia pues, siga un destí turístic potent. Jo estic molt content perquè vaig donar la meva paraula de que aquesta inversió anava a arribar, hem peleat, he tocat totes les portes i al final ho hem aconseguit.
0: Sí, perquè me'n recordo jo que en algunes reformes que es van fer pues, no es van fer el millor que es podien fer i és que caien trossos perdint, però bueno, esperem que ara això siga la definitiva, que es complisca tot i que la reforma vagi com deu ser.
1: Així és, perquè és cert que gran part de les actuacions ara venen derivades pues, de problemes d'aquella actuació.
0: Sí,
1: i la nostra obligació al final, Ivan, és intentar resoldre els problemes que té la ciutat, i jo com sempre dic que el que vull ser és útil i vull ser una ferramenta per a que Gandia prospere, i quan a vegades es critiquen de si estem així o estem allà, jo sempre dic el mateix, 24-7 siga on siga treballant per Gandia, i moltes vegades es treballa més per Gandia des de les institucions en València o en Madrid o en Brussel·les on faça falta, tocant totes les portes, siguent pesat, siguent insistent, perquè des del Saló de Boatos d'Alcaldia poques inversions poden portar.
0: I ja per a concloure, Víctor Soler s'agarra vacances o què?
1: Pues ni ho he pensat, sincerament.
0: Ni ho has pensat, no?
1: Perquè la feina que tenim, el repte és tan immens.
0: O alguns dies, no?
1: Està preguntant-me la meva gent si enguany agarrem uns dies de vacances. Dic, ja veurem. Perquè l'any passat no vam agarrar vacances, vam estar treballant intensament en els pactes de ciutat, que per cert l'alcalde encara no m'ha contestat, quasi un any després que estic demanant reunions amb ell i ni siquiera m'ha agarrat el telèfon, però en tot cas, pues, sí, probablement en agost agafem alguns dies, però estarem també, sobretot, participant de la intensa vida festiva dels barris de la nostra ciutat. Són festes a veu en tots els barris, especialment a agost també en Marenys, en Kentucky, en Venècia, en Marxuquera, i ara en juliol pues, tenim una agenda molt repleta d'events i esdeveniments, i per a tot això pues, construint aquest gran projecte alternatiu d'esperança, d'optimisme, de llibertat i de canvi que necessita Gandia.
0: Pues, com sempre, Víctor Soler, moltes gràcies per vindre així en directe, perquè sí, jo crec que ho diguem així sempre, que les entrevistes en directe cara a cara són millor que per telèfon, això és així, no?
1: Sempre, i a mi m'agrada estar així, veure-vos, i després pegar una xerraeta després de Off the Record, que sempre és quan ixen les millors coses.
0: Pues, Víctor Soler, moltes gràcies per vindre així a veure-vos, i anem parlant.
1: Gràcies a tots, i molt en compte estos dies en el calor.
2: De uno. siempre ofreciéndote lo mejor. Somos el restaurante Brisa del Mar y nos avala la experiencia de más de 50 años logrando darte el mejor producto del mercado.
3: Todos tus eventos, comidas y cenas serán todo un éxito en nuestro restaurante, en nuestros salones y, cómo no, en nuestro jardín. Brisa del Mar, tu restaurante salón de confianza, abre de miércoles a domingo para comidas y todas las noches del sábado para que disfrutes de una buena y agradable cena.
2: Restaurante Brisa del Mar, Carrer del Mar 32, Piles. Teléfono de reservas 96 283 15 25. Tu referente gastronómico.
4: Diseña tu propio futuro. La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alcoy te dará los conocimientos y herramientas para hacer del diseño tu profesión. Te ofrecemos los estudios de grados y ciclos en gráfico, moda, interiorismo, ilustración, producto, fotografía y animación. Puedes inscribirte online a las pruebas de acceso. Más información a easdalcoy.es. ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos te preparamos con coche manual o automático. Disponemos de motos de todas las cilindradas, además de camión y tráiler. Destaca en el sector del transporte formándote con el único autobús automático de toda la comarca. Hacemos cursos CAP y de recuperación de puntos y de carnet todos los meses. Amplía tus posibilidades profesionales formándote en mercancías peligrosas. Todo lo que necesitas para conducir está en un solo lugar, Autoescuela Marcos. Visítanos en www.autoescuelamarcos.com. En Paco Martí, rodamos contigo. Somos distribuidor oficial de Zontes, Boge y Kawasaki. ¿Quieres una moto que respete el medio ambiente? ¿Necesitas financiación a medida para estrenar ya? Lo tienes. En Paco Martí te damos todas las facilidades. Paco Martí, venta de recambios y el mejor taller mecánico para que tu moto esté siempre a punto. Descubre toda la gama Boge en Paco Martí. Que no te líen. El único taller oficial de fábrica para Zontes, Boge y Kawasaki. Estamos en Gandía, en calle Ferrocarril de Alcoy 78. Paco Martí.
5: Si eres amante de la cocina tradicional, de un buen puchero y de todo tipo de arroces, caldosos, melosos, arroz en fesol sin apps y al horno, te aconsejamos el restaurante Casa Rosario del Grau de Gandía. Estamos en la calle La Verche 14 y nuestro teléfono de reservas es el 96 284 0111.
6: ¡Uf! ¡Qué calor! Te digo, la mayor colección de bikinis y bañadores de toda la Comunidad Valenciana está en la playa de Gandía.
7: ¡Qué exagerada!
6: ¿Qué va? Es verdad, más de 1000 prendas te están esperando. La solución a todos los cuerpazos. Te asesoramos para que tú seas la más guapa. Descaro, primera línea de playa de Gandía, 673-109908.
8: ¿Buscas casa? ¿O quieres vender o alquilar sin complicaciones? Te asesoramos para que saques el máximo partido a tu vivienda, acompañándote en todo el proceso.
9: De costas y más.
8: Mejor hipoteca, seguros a medida y planes para tu futuro. ¿Herencias? También estamos contigo. Ven a conocernos a Avenida del Mar 29, Belreguard.
9: De costas y más. Tu historia empieza aquí.
3: Vuelve, como cada verano, a la playa de Gandía, el mejor cine al aire libre. Cine Tugar. El mejor cine de estreno al aire libre. Cine Tugar Gandía. Venta de entradas anticipadas por internet en www.cinetugargandia.es. Disfruta con tu pareja, amigos o familia del mejor cine al aire libre. Cine Tugar Gandía. En Avenida del Nord sin número, delante del Hotel Tres Anclas. Playa de Gandía.
10: Más de uno.